Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Avui se celebra el Pride Pineda aquesta tarda amb activitats a la plaça Espanya i a la plaça de les Mèlies. A 6:45 de la tarda es farà la lectura del manifest institucional a la plaça d'Espanya i tot seguit podreu veure l'espectacle infantil genèrics amb la companyia La Pantomima. I a la plaça de les Mèlies, a partir de les 6 de la tarda, podeu participar d'una proposta de jocs amb el lema Conèixer per respectar, pensada per fomentar la igualtat i la convivència. El programa del Pride Pineda continuarà aquest vespre a 8:45 amb Baila Queer i acabarà a les 11 de la nit amb música a càrrec de DJ Maceta Soundbeat. Avui també s'inaugura l'exposició de sifons a l'aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, en el marc de la Festa Major Petita de Pineda. Una donació d'Albert Pruna i el públic podrà veure sifons datats entre el 1920 i el 1982 fets a Pineda. Una exposició que s'inaugura aquesta tarda i que podreu visitar fins al dia 5 de juliol. I demà diumenge destaquem la varada de barques i la processó marinera en homenatge a les persones que de la mar en feren vida. Començarà a 10:45 del matí a la platja dels Pescadors. I demà diumenge a la tarda podreu veure l'espectacle familiar Sarau a les 6 al pati de Can Comas. I a 7:45 de la tarda, demà a la plaça Espanya, també podreu veure i gaudir de l'actuació gratuïta de l'actor Joan Pera amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Un repàs a la seva llarga i consolidada trajectòria en el món del teatre i la televisió, on explicarà moltes anècdotes divertides i situacions quotidianes. I tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan i la Festa Major Petita de Pineda, que ja en parlarem i us ho explicarem en properes agendes. A banda d'això, a Calella també destaquem avui el concert Llums i Acció a les 7 de la tarda a la capella de Sant Quirze i Santa Julita. I a les 8 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, continuen les actuacions del Calella Folk Festival. I a les 11 de la nit hi ha Neon Party amb DJ Jorge Peñafiel a la fàbrica Llobet i Gorí. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Avui se celebra el Pride Pineda aquesta tarda amb activitats a la plaça Espanya i a la plaça de les Mèlies. A 6:45 de la tarda es farà la lectura del manifest institucional a la plaça d'Espanya i tot seguit podreu veure l'espectacle infantil genèrics amb la companyia La Pantomima. I a la plaça de les Mèlies, a partir de les 6 de la tarda, podeu participar d'una proposta de jocs amb el lema Conèixer per respectar, pensada per fomentar la igualtat i la convivència. El programa del Pride Pineda continuarà aquest vespre a 8:45 amb Baila Queer i acabarà a les 11 de la nit amb música a càrrec de DJ Maceta Soundbeat. Avui també s'inaugura l'exposició de sifons a l'aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, en el marc de la Festa Major Petita de Pineda. Una donació d'Albert Pruna i el públic podrà veure sifons datats entre el 1920 i el 1982 fets a Pineda. Una exposició que s'inaugura aquesta tarda i que podreu visitar fins al dia 5 de juliol. I demà diumenge destaquem la varada de barques i la processó marinera en homenatge a les persones que de la mar en feren vida. Començarà a 10:45 del matí a la platja dels Pescadors. I demà diumenge a la tarda podreu veure l'espectacle familiar Sarau a les 6 al pati de Can Comas. I a 7:45 de la tarda, demà a la plaça Espanya, també podreu veure i gaudir de l'actuació gratuïta de l'actor Joan Pera amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Un repàs a la seva llarga i consolidada trajectòria en el món del teatre i la televisió, on explicarà moltes anècdotes divertides i situacions quotidianes. I tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan i la Festa Major Petita de Pineda, que ja en parlarem i us ho explicarem en properes agendes. A banda d'això, a Calella també destaquem avui el concert Llums i Acció a les 7 de la tarda a la capella de Sant Quirze i Santa Julita. I a les 8 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, continuen les actuacions del Calella Folk Festival. I a les 11 de la nit hi ha Neon Party amb DJ Jorge Peñafiel a la fàbrica Llobet i Gori. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Avui se celebra el Pride Pineda aquesta tarda amb activitats a la plaça Espanya i a la plaça de les Mèlies. A 6:45 de la tarda es farà la lectura del manifest institucional a la plaça d'Espanya i tot seguit podreu veure l'espectacle infantil genèrics amb la companyia La Pantomima. I a la plaça de les Mèlies, a partir de les 6 de la tarda, podeu participar d'una proposta de jocs amb el lema Conèixer per respectar, pensada per fomentar la igualtat i la convivència. El programa del Pride Pineda continuarà aquest vespre a 8:45 amb Baila Queer i acabarà a les 11 de la nit amb música a càrrec de DJ Maceta Soundbeat. Avui també s'inaugura l'exposició de sifons a l'aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, en el marc de la Festa Major Petita de Pineda. Una donació d'Albert Pruna i el públic podrà veure sifons datats entre el 1920 i el 1982 fets a Pineda, una exposició que s'inaugura aquesta tarda i que podreu visitar fins al dia 5 de juliol. I demà diumenge destaquem la varada de barques i la processó marinera en homenatge a les persones que de la mar en feren vida. Començarà a 10:45 del matí a la platja dels Pescadors. I demà diumenge a la tarda podreu veure l'espectacle familiar Sarau a les 6 al pati de Can Comas. I a 7:45 de la tarda, demà a la plaça Espanya, també podreu veure i gaudir de l'actuació gratuïta de l'actor Joan Pera amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Un repàs a la seva llarga i consolidada trajectòria en el món del teatre i la televisió, on explicarà moltes anècdotes divertides i situacions quotidianes. I tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan i la Festa Major Petita de Pineda, que ja en parlarem i us ho explicarem en properes agendes. A banda d'això, a Calella també destaquem avui el concert Llums i Acció a les 7 de la tarda a la capella de Sant Quirze i Santa Julita. I a les 8 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, continuen les actuacions del Calella Folk Festival. I a les 11 de la nit hi ha Neon Party amb DJ Jorge Peñafiel a la fàbrica Llobet i Gori. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Una altra de les novetats del panorama artístic musical internacional és aquesta dels Offenbach. Miles Away, després de l'agenda d'activitats amb Olga Dieguez. Inaugurant nova hora de música al teu costat. Bon dia, salutacions de David Martínez. De seguida també connectarem amb el nou èxit de la cantant Rosalía, amb Reliquia. També recordarem a Bruno Mars, entre altres. Aquesta vegada des del nou repertori musical de la cantant Rosalía, amb noves propostes musicals com aquesta, que donen la volta al món. D'aquesta forma continua ja l'evolució escrita de l'artista. Bon dia des de Ràdio Pineda.

directament des de la ciutat de Los Angeles, Califòrnia, als Estats Units. Hem connectat amb el nou èxit d'Adam Levine i la seva banda. La formació nord-americana Maroon 5. Amb noves cançons com aquesta. La música continua girant des de Ràdio Pineda. Des de la 94.6 FM. I ara des de França amb la formació Fènix. Per sentir-nos millor una vegada més a l'antena de Ràdio Pineda. If I ever feel better. They say an end can be a start. Feels like a

Leire Martínez presenta novetats com aquesta, titulada Cabeza de Ratón. Avui, 20 de juny, recordem una de les grans veus del soul i el pop internacional. Perquè tal dia com avui, però de l'any 1949, naixia a Tuskegee, Alabama, Lionel Richie, que avui celebra 77 anys. Després de triomfar amb els Commodores, va iniciar una brillant carrera en solitari amb èxits que han marcat generacions senceres. Recordem aquesta balada de Lionel Richie.

0: sensibilitat a flor de pell amb una de les bandes més estimades del panorama musical català, els Amics de les Arts. Amb novetats com aquest, segurament t'estimo.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

energia positiva des de Ràdio Pineda, aquesta vegada per tenir també una bona digestió. Si ja s'ha esmorzat o t'hi poses ara, bon profit. Descobrint la unió entre David Guetta i Teddy Swims. Gone, gone, gone. Continuem a Ràdio Pineda amb un dels grans himnes del house francès de principis del 2000. Lady, hear me tonight. Inspirat en l'èxit del riff de la formació Chic, d'un èxit dels 70. Des de França.

0: A Ràdio Pineda sempre trobem un èxit adient per cada moment. Des d'Anglaterra hem recuperat un dels clàssics de finals dels 80 d'Elton John. I don't wanna go on with you like that. Apropant-nos a les 10.
1: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
2: Ara, en Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Toni Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Avui se celebra el Pride Pineda aquesta tarda amb activitats a la plaça Espanya i a la plaça de les Mèlies. A 6:45 de la tarda es farà la lectura del manifest institucional a la plaça d'Espanya i tot seguit podreu veure l'espectacle infantil genèrics amb la companyia La Pantomima. I a la plaça de les Mèlies, a partir de les 6 de la tarda, podeu participar d'una proposta de jocs amb el lema Conèixer per respectar, pensada per fomentar la igualtat i la convivència. El programa del Pride Pineda continuarà aquest vespre a 8:45 amb Baila Queer i acabarà a les 11 de la nit amb música a càrrec de DJ Maceta Soundbeat. Avui també s'inaugura l'exposició de sifons a l'aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, en el marc de la Festa Major Petita de Pineda. Una donació d'Albert Pruna i el públic podrà veure sifons datats entre el 1920 i el 1982 fets a Pineda, una exposició que s'inaugura aquesta tarda i que podreu visitar fins al dia 5 de juliol. I demà diumenge destaquem la varada de barques i la processó marinera en homenatge a les persones que de la mar en feren vida. Començarà a 10:45 del matí a la platja dels Pescadors. I demà diumenge a la tarda podreu veure l'espectacle familiar Sarau a les 6 al pati de Can Comas. I a 7:45 de la tarda, demà a la plaça Espanya, també podreu veure i gaudir de l'actuació gratuïta de l'actor Joan Pera amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Un repàs a la seva llarga i consolidada trajectòria en el món del teatre i la televisió, on explicarà moltes anècdotes divertides i situacions quotidianes. I tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan i la Festa Major Petita de Pineda, que ja en parlarem i us ho explicarem en properes agendes. A banda d'això, a Calella també destaquem avui el concert Llums i Acció a les 7 de la tarda a la capella de Sant Quirze i Santa Julita. I a les 8 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, continuen les actuacions del Calella Folk Festival. I a les 11 de la nit hi ha Neon Party amb DJ Jorge Peñafiel a la fàbrica Llobet i Gori. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: amb un dels artistes italians més internacionals de les últimes dècades. Des de Roma, descobrint el nou èxit d'Eros Ramazzotti amb Mi Dia Preferido.
1: Para ser estupendos.
0: 10 del matí amb 6 minuts. Donant-te la benvinguda després de l'agenda d'activitats, inaugurant nova hora de música al teu costat. De seguida també des d'Anglaterra amb la britànica Sienna Spiro, que ha captivat el públic amb la seva veu intensa i plena d'emoció.

Matí en Èrcic des de Ràdio Pineda, també amb una cançó que va traspassar la pantalla per convertir-se en un èxit internacional. A l'any 2017, amb la veu de Cecilia Krahl, que va posar la banda sonora la reconeguda sèrie La Casa de Papel, amb Calvin Mouse. Hem escoltat aquest My Life is Going Out. Canviem de registre amb la música de Mama Doucha.

Energia positiva des de Ràdio Pineda, remesclant els sons més actuals, descobrint el nou èxit de Bebe Rexha amb diverses col·laboracions. Amb això que porta per títol New Religion. La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquest matí del dissabte. 94.6 FM, amb aquell toc de funky soul, amb el seu estil inconfusible, aquesta cançó ens transporta a dies plens de llum, però també amb aquell punt de nostàlgia que deixa el temps quan passa tan ràpid a l'estiu. Jaime Roquay.

Abans, des de Ràdio Pineda, hem recuperat un dels èxits de Sam Ryder amb el Put a Like on Me. Així... Ràdio Pineda. Seguim gaudint de la música al teu costat, abans també amb Cepeda. Ara, des dels Estats Units, amb la veu de Meghan Trainor, No Excuses.

0: La veritat és que fàcilment els identifiquem amb cadascuna de les seves cançons. Directament des dels Estats Units hem connectat amb Florida. A l'espera de veure quan anuncien nou material, ens conformem escoltant els seus èxits de sempre. Entre ells aquest Wild Style.
1: Ràdio Pineda, 94.6.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
4: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
5: Buhos, Doctor Prats, els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.

A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda en aquest matí del dissabte. Ara amb el so característic dels 90 i de la formació Palm.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Avui se celebra el Pride Pineda aquesta tarda amb activitats a la plaça Espanya i a la plaça de les Mèlies. A 6:45 de la tarda es farà la lectura del manifest institucional a la plaça d'Espanya i tot seguit podreu veure l'espectacle infantil genèrics amb la companyia La Pantomima. I a la plaça de les Mèlies, a partir de les 6 de la tarda, podeu participar d'una proposta de jocs amb el lema Conèixer per respectar, pensada per fomentar la igualtat i la convivència. El programa del Pride Pineda continuarà aquest vespre a 8:45 amb Baila Queer i acabarà a les 11 de la nit amb música a càrrec de DJ Maceta Soundbeat. Avui també s'inaugura l'exposició de sifons a l'aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, en el marc de la Festa Major Petita de Pineda. Una donació d'Albert Pruna i el públic podrà veure sifons datats entre el 1920 i el 1982 fets a Pineda. Una exposició que s'inaugura aquesta tarda i que podreu visitar fins al dia 5 de juliol. I demà diumenge destaquem la varada de barques i la processó marinera en homenatge a les persones que de la mar en feren vida. Començarà a 10:45 del matí a la platja dels Pescadors. I demà diumenge a la tarda podreu veure l'espectacle familiar Sarau a les 6 al pati de Can Comas. I a 7:45 de la tarda, demà a la plaça Espanya, també podreu veure i gaudir de l'actuació gratuïta de l'actor Joan Pera amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Un repàs a la seva llarga i consolidada trajectòria en el món del teatre i la televisió, on explicarà moltes anècdotes divertides i situacions quotidianes. I tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan i la Festa Major Petita de Pineda, que ja en parlarem i us ho explicarem en properes agendes. A banda d'això, a Calella també destaquem avui el concert Llums i Acció a les 7 de la tarda a la Capella de Sant Quirze i Santa Julita. I a les 8 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, continuen les actuacions del Calella Folk Festival. I a les 11 de la nit hi ha Neon Party amb DJ Jorge Peñafiel a la fàbrica Llobet i Gori. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Ella sempre sap quan s'ha de presentar amb un bon èxit i ha tornat a encertar aquest estiu. Al costat de David Guetta amb la producció. L'actriu i cantant Jennifer López. Amb novetats com el Save Me Tonight. 11 del matí amb 5 minuts. Donant-te la benvinguda. De seguida també connectarem amb el nou èxit de la cantant Aitana, Superestrella. També ens remuntarem al passat al costat de Dua Lipa amb el Don't Start Now. Arriba una altra de les artistes protagonistes amb la seva música. Aquest 2026.

0: La veritat és que l'amor sempre és un dels motors principals de la creació musical.
1: Your husband is coming.
0: I això ho sap ben ella des d'Anglaterra, la cantant Ray. Promet estirar la corda per assolir reptes que preveuen no tenir fi. Amb novetats com el Where is my husband?

0: Des de Ràdio Pineda, energia positiva i ben a gust que ens trobem en aquest matí del dissabte. Recordant èxits com aquest. Oferint-te simplement el millor. Simply the best. Ens ha portat a recordar aquesta unió entre The Black Eyed Peas, Anita i el Alfa. Abans també des de Ràdio Pineda hem escoltat el nou èxit de la banda Búhos amb Leire Martínez. No hi ha pla B.
1: Ràdio Pineda.
0: Canviem de registre amb el so imprevisible de la banda La La Love You, una boda en Las Vegas. Oh, yeah.

Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda. Hem connectat amb el nou èxit de la cantant Charlotte Gardi, The Way You Touch. Arriba un dels èxits imprescindibles del repertori musical del rei del pop, Michael Jackson. Rememorem un dels èxits més cèlebres de l'artista. Ja comencen a sonar les primeres notes d'aquest The Way You Make Me Feel.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizada con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
6: Concerts tributs com Tina Turner.
7: Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón.
6: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
8: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
9: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Què et sembla si els propers minuts ens traslladem als anys 80 amb una de les bandes britàniques més elegants del pop funky? Recordem els Level 42 amb el Running in the Family.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Avui se celebra el Pride Pineda aquesta tarda amb activitats a la plaça Espanya i a la plaça de les Mèlies. A 6:45 de la tarda es farà la lectura del manifest institucional a la plaça d'Espanya i tot seguit podreu veure l'espectacle infantil genèrics amb la companyia La Pantomima. I a la plaça de les Mèlies, a partir de les 6 de la tarda, podeu participar d'una proposta de jocs amb el lema Conèixer per respectar, pensada per fomentar la igualtat i la convivència. El programa del Pride Pineda continuarà aquest vespre a 8:45 amb Baila Queer i acabarà a les 11 de la nit amb música a càrrec de DJ Maceta Soundbeat. Avui també s'inaugura l'exposició de sifons a l'aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, en el marc de la Festa Major Petita de Pineda. Una donació d'Albert Pruna i el públic podrà veure sifons datats entre el 1920 i el 1982 fets a Pineda, una exposició que s'inaugura aquesta tarda i que podreu visitar fins al dia 5 de juliol. I demà diumenge destaquem la varada de barques i la processó marinera en homenatge a les persones que de la mar en feren vida. Començarà a 10:45 del matí a la platja dels Pescadors. I demà diumenge a la tarda podreu veure l'espectacle familiar Sarau a les 6 al pati de Can Comas. I a 7:45 de la tarda, demà a la plaça Espanya, també podreu veure i gaudir de l'actuació gratuïta de l'actor Joan Pera amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Un repàs a la seva llarga i consolidada trajectòria en el món del teatre i la televisió, on explicarà moltes anècdotes divertides i situacions quotidianes. I tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan i la Festa Major Petita de Pineda, que ja en parlarem i us ho explicarem en properes agendes. A banda d'això, a Calella també destaquem avui el concert Llums i Acció a les 7 de la tarda a la capella de Sant Quirze i Santa Julita. I a les 8 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, continuen les actuacions del Calella Folk Festival. I a les 11 de la nit hi ha Neon Party amb DJ Jorge Peñafiel a la fàbrica Llobet i Gori. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Les 12 i 5 minuts. Encetant nova tanda de música al teu costat des de Ràdio Pineda. Descobrint el nou èxit d'Anna Mena. De seguida també connectarem amb Damiano David, el cantant dels Meneskin en solitari.

Amb la veu de John Legend hem recuperat una balada de l'artista. Amb el seu All of Me. Des de Ràdio Pineda canviem de registre, ens centrem en música de casa nostra en català amb la formació Pell de Gat.

Fever Dream és el nou èxit d'Alex Warren. L'artista ha tornat a sorprendre amb noves cançons com aquesta. Des de que es va donar a conèixer al Festival de San Remo, no ha parat de projectar cançons. Arriba el nou èxit de la cantant Laura Pausini.

No se me da bien odiarte. Es la unión entre Aleire Martínez y la cantante Edurne. Una altra de les unions que funcionen molt bé aquesta temporada estival. A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda amb la formació Walk the Moon.

0: Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les que els hi seguim la lletra. Aquesta vegada es tractava de Callar i Ballar, Shut Up and Dance. Ens ha portat a recordar un dels èxits de la formació Walk the Moon.
1: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
4: Buhos, Doctor Prats, els catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.
0: Seguim avançant dins el nostre temps, ara del country al rhythm and blues, desxifrant el so imprevisible del cantautor Teddy Swims, amb novetats com el Mr. Know It All.

0: Dos minuts i pocs segons i arribarem a la una. Amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí amb la fórmula musical del cap de setmana. L'antic baixista del grup d'indie, The House Martins, el britànic Norman Cook, conegut com a Fatboy Slim, va sacsejar a finals dels 90 les pistes de ball de mig món amb el so Big Beat. Una combinació potent techno amb acid house, jazz, funky, rock i fins i tot pop. Fàcilment el recordem amb èxits com el Praise You. És tot per part meva. Pràcticament arribant a la una. El meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir el proper dissabte. El compàs de la música de la formació de Tyets amb Camila. Arribarem a la una. Que tinguis molt bon cap de setmana, disfrutar-lo al màxim.
1: Sí? La canvi era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
2: Li vaig dir, Camila, tia,

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Avui se celebra el Pride Pineda aquesta tarda amb activitats a la plaça Espanya i a la plaça de les Mèlies. A 6:45 de la tarda es farà la lectura del manifest institucional a la plaça d'Espanya i tot seguit podreu veure l'espectacle infantil genèrics amb la companyia La Pantomima. I a la plaça de les Mèlies, a partir de les 6 de la tarda, podeu participar d'una proposta de jocs amb el lema Conèixer per respectar, pensada per fomentar la igualtat i la convivència. El programa del Pride Pineda continuarà aquest vespre a 8:45 amb Baila Queer i acabarà a les 11 de la nit amb música a càrrec de DJ Maceta Soundbeat. Avui també s'inaugura l'exposició de sifons a l'aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, en el marc de la Festa Major Petita de Pineda. Una donació d'Albert Pruna i el públic podrà veure sifons datats entre el 1920 i el 1982 fets a Pineda. Una exposició que s'inaugura aquesta tarda i que podreu visitar fins al dia 5 de juliol. I demà diumenge destaquem la varada de barques i la processó marinera en homenatge a les persones que de la mar en feren vida. Començarà a 10:45 del matí a la platja dels Pescadors. I demà diumenge a la tarda podreu veure l'espectacle familiar Sarau a les 6 al pati de Can Comas. I a 7:45 de la tarda, demà a la plaça Espanya també podreu veure i gaudir de l'actuació gratuïta de l'actor Joan Pera amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Un repàs a la seva llarga i consolidada trajectòria en el món del teatre i la televisió, on explicarà moltes anècdotes divertides i situacions quotidianes. I tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan i la Festa Major Petita de Pineda, que ja en parlarem i us ho explicarem en properes agendes. A banda d'això, a Calella també destaquem avui el concert Llums i Acció a les 7 de la tarda a la capella de Sant Quirze i Santa Julita. I a les 8 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, continuen les actuacions del Calella Folk Festival. I a les 11 de la nit hi ha Neon Party amb DJ Jorge Peñafiel a la fàbrica Llobet i Gori. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93-767-22-22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-80-2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta tiene un marcapasos que l'anima el corazón.
2: Hombres B.
3: Si solo tengo amor.
2: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
1: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Buhos, Doctor Prats, els catarres, Ginestar, oques grasses, la pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
5: Buhos, Doctor Prats, Els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan, més mediterrània.

0: que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser...
1: Són les 4. Ràdio Pineda.
2: Hola, bon dissabte a tothom. Avui se celebra el Pride Pineda aquesta tarda amb activitats a la plaça Espanya i a la plaça de les Mèlies. A 6:45 de la tarda es farà la lectura del manifest institucional a la plaça d'Espanya i tot seguit podreu veure l'espectacle infantil genèrics amb la companyia La Pantomima. I a la plaça de les Mèlies, a partir de les 6 de la tarda, podeu participar d'una proposta de jocs amb el lema Conèixer per respectar, pensada per fomentar la igualtat i la convivència. El programa del Pride Pineda continuarà aquest vespre a 8:45 amb Baila Queer i acabarà a les 11 de la nit amb música a càrrec de DJ Maceta Soundbeat. Avui també s'inaugura l'exposició de sifons a l'aparador de Can Comas, al pati de Can Comas, en el marc de la Festa Major Petita de Pineda. Una donació d'Albert Pruna i el públic podrà veure sifons datats entre el 1920 i el 1982 fets a Pineda. Una exposició que s'inaugura aquesta tarda i que podreu visitar fins al dia 5 de juliol. I demà diumenge destaquem la varada de barques i la processó marinera en homenatge a les persones que de la mar en feren vida. Començarà a 10:45 del matí a la platja dels Pescadors. I demà diumenge a la tarda podreu veure l'espectacle familiar Sarau a les 6 al pati de Can Comas. I a 7:45 de la tarda, demà a la plaça Espanya, també podreu veure i gaudir de l'actuació gratuïta de l'actor Joan Pera amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Un repàs a la seva llarga i consolidada trajectòria en el món del teatre i la televisió, on explicarà moltes anècdotes divertides i situacions quotidianes. I tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan i la Festa Major Petita de Pineda, que ja en parlarem i us ho explicarem en properes agendes. A banda d'això, a Calella també destaquem avui el concert Llums i Acció a les 7 de la tarda a la Capella de Sant Quirze i Santa Julita. I a les 8 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, continuen les actuacions del Calella Folk Festival. I a les 11 de la nit hi ha Neon Party amb DJ Jorge Peñafiel a la fàbrica Llobet i Gori. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
1: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
3: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
6: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el riarany dels frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
7: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizada con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
5: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
6: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
7: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

energia positiva. Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

bona tarda. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És dissabte, són les 6 de la tarda. Aquí ara comença un nou repàs setmanal dels 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top. Això és el nostre compte enrere. Ens encanta, aquest castell de la por, musicalment parlant. Tame Impala, èxit rotund arreu del nostre continent amb el Dràcula. Sisena setmana llista a la posició número 3, avui fa 7 dies. A la segona posició tenim a Flashly, Ice Cream i 31 Fam, Dora Jackis.

0: la nova religió, New Religion, de Bebe Rexha i Fateless.
1: Ja, baby, parlo en català.
0: Encapçalant la llista.
1: M'importa una merda.
0: Avui fa 7 dies. I després de 9 setmanes. Encetem la setmana número 26 del 22 al 28 de juny 2026. D'aquesta manera ja entrant de ple en aquest estiu 2026 aquí a Ràdio Pineda. I comptem amb 3 noves incorporacions en llista. A la 30, posició final, ens hi trobem amb Sopa de Cabra, juntament amb Su i Mon DJ, aquesta versió actualitzada del Camins, Somnis i Promeses. 11a setmana llista, i això sí, baixant 16 de la 14 a la 30.

èxit Return en plataformes com TikTok, així com sona aquest self-aware de Timber City. Nova incorporació a la posició número 29 de la nostra llista. Seguim amb la 28, que puja un maig, tres estius més, en la seva segona setmana amb nosaltres.

Èxits de la setmana. Alex Warren baixant 12 posicions de la 15 a la 27 amb Fever Dream, la seva 11a setmana amb llista. Mama Dusha ens presenta la millor gent del planeta en la seva 9a setmana, baixant 6 de la 20 a la 26.

0: Arribant al capdamunt del Billboard Hot 100 i, a més a més, seguint la banda sonora del Top Story 5. Així és com sona aquest I Knew It, I Knew You de Taylor Swift, novetat candidata a entrar a la nostra llista. Després del Guapíssima, Banda Neon ens presenten el seu nou èxit, incorporant-se a la posició número 25 del Top 30 aquesta setmana.
1: Avui traure la

més necessiten el teu amor. Need Your Love, One Republic. Aquesta setmana baixen 7 de la seva cinquena setmana llista. Això és Megatop 30, Ràdio Pineda, i a continuació sona Maroon 5. Ja porten 3 setmanes en llista i s'enfilen 2, de la 25 a la 23, amb el Heroin.

els èxits cada vegada més grans, els números més petits, baixant 3 posicions en aquesta la seva 12a setmana en llista, BTS amb Swim. Mega Top segueix amb tots vosaltres des de Ràdio Pineda, ara amb un altre cop de Miki Núñez. 5 setmanes ja al nostre top i pujant un de la 22 a la posició número 21.

Tirant. Segona setmana llista per 31 fam. 4 amunt de la 24 a la posició número 20. Arriba l'entrada més important de la nostra llista. Cançó oficial del Mundial de Futbol 2026. La cançó de la FIFA, Shakira, Burna Boy, ho ha tornat a fer. Ha tornat a posar la banda sonora d'aquest aconteixement esportiu de categoria superior. Entrant directament a la posició número 19. Shakira i Burna Boy, Die, Die.

La setmana passada incorporant-se a la posició número 27, aquesta setmana ja enfilant-se fins a la 18. Ariana Grande amb el Hey Dad I Made You Love Me. Esteu escoltant Megatop 30, Ràdio Pineda. Ara arriba una altra de les novetats de la setmana, aspirant al nostre top, Alfred García. Vine'm a buscar.

en mica, exhaurint aquesta primera hora del repàs setmanal dels 30 èxits de la setmana. A la 17, Lady Gaga amb Doechi, el Runway, 5 setmanes amb nosaltres i 6 amunt. Nosaltres que a punt ja de tancar, doncs, com hem dit, la primera hora. Abans, a les 16, entre d'altres, tenim a Cederlands. Això és el Tutu Turu, 12a setmana amb nosaltres. I això sí, baixant 5 esglaons.

Ens anem 2 anys enrere. L'any 2024, en aquesta mateixa setmana, aquí a Mega Top 30, teníem a la 5a posició a Cyril amb el Stumbling In. A la seva 12a setmana llista pujava una posició. Dues posicions cap en ball per Artemas. I like the way you kiss me. De la 2 a la 4.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Segona hora, segona part de Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda, avui dissabte. Encara fins al punt horari de les 8, repassem els 15 primers i encara ens en queden 3 novetats. T'hi quedes?

3 noves entrades en llista, 3 noves incorporacions, per exemple, la 29 entre Chamber City amb Self Aware. Els passos prohibits de Banda Neon, nova incorporació a la posició número 25.

sabor a futbol, té sabor a mundial i té sabor a Shakira, juntament amb Burna Boy, el Dai Dai, directament a la posició número 19.

Setmana 26 del 22 al 28 de juny 2026, primera edició d'aquest estiu 2026. Des de Ràdio Pineda repassem els èxits de la setmana. Arriben, doncs això, les 15 primeres. A la 15, just al centre de la nostra llista, ens hi trobem amb Joan Dausà. Sisena setmana llista, baixant de la 8 a la 15, per una cançó.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Risk It All. Així és com s'anomena el darrer bolero de Bruno Mars. En la seva 12a setmana baixant 10 posicions de la 4 a la 14. I nosaltres que seguim amb Max Navarro. Això és inigualable després de les estrelles. A la seva 5a setmana pujant 3 posicions de la 16 a la 13.

flamant, aquest tema dels cubans Gente de Zona, juntament amb Juan Magán. Ens parlen de la Isla Viva, un altre dels candidats a entrar a la nostra llista.

Encetant el top 10 d'aquesta setmana 26 del 22 al 28 de juny 2026 amb Gracie Abrams. El Hit The Wall, a la seva quarta setmana, puja 16 esglaons, de la 26 a la 10. De la 21 a la 9, pujant 12, Olivia Rodrigo, amb la seva darrera història, anomenada Jackie.

El 9 al 8, 8 setmanes en llista per la gent de la Mediterrània. Tema que ens presentava la Fúmiga, Abril i Andreu Valor, juntament amb Arde Bogotá. Esteu escoltant Megatop 30 aquí a Ràdio Pineda i ara ens arriba la setena posició. No hi ha canvis allà. Vuitena setmana en llista per Olivia Rodrigo. Abans hem escoltat el The Cure i aquest és el Drop Dead.

Baby Doll. Dominic Pike pujant 4 en la seva tercera setmana en llista, de la 10 a la posició número 6. A la 5, allà es manté la Ludwig Bands amb la seva 13a setmana en llista amb El teu amor.

més novetats, més candidats a entrar a la nostra llista, el retorn dels Backstreet Boys. Sí, sí, has escoltat bé. Backstreet Boys amb la banda sonora del Paw Patrol, de Dino Movie. Això és Bottle Up, aspirant al nostre top.

Jamaican Bam Bam. Això és un tema estiuenc al 100% i està ja rolant i triomfant arreu del nostre continent. Sugar and Soto, 10 setmanes en llista i pujant dues, de la 6 a la posició número 4. Arriba el Dràcula, la cançó de la por, 7a setmana en llista i no es mou de la tercera posició aquesta setmana.

Darrera novetat de la setmana, aspirant al nostre top, la nova de Joan Dausà. Es diu Papi, posa-la al disc. La nova religió, a l'insòmnia, com li vulguis dir. És el tema que ocupa la segona posició aquesta setmana i que cau del pòdium. Baixa de l'1 al 2 en la seva desena setmana en llista. New Religion, Bebe Rexha.

Marxem, han sigut dues hores amb els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top aquí a Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Arriba la cançó més important de la setmana, el nostre número 1, que després de 10 setmanes puja del 2 a l'1. És Flashly Ice Cream i 31 Fam. El tema en qüestió és aquest Dora Jackis, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

Focus on swole. Everybody watching like we dancing on a pole.

La generació del dance es reuneix cada dissabte a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda. Hello, darkness, my old friend.

0: surts o et quedes a casa.
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Surts o et quedes a casa?
2: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
1: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. La generació del dance es reuneix cada dissabte a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda. Welcome.